0: Un suelo en mal estado te puede arruinar un buen proyecto. Y por ello en Obramat encontraréis una amplia gama de suelos y revestimientos cerámicos y de madera para interiores, exteriores, baños, cocinas o piscinas. Además de todas las herramientas y materiales que necesitas para llevarlo a cabo con la mejor calidad profesional, stock inmediato y al mejor precio. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: I taquem en festes perquè Sant Jordi convida a viure les festes majors de panoràmica amb esport, tradició i convivència. L'Ajuntament organitza del 9 al 11 d'octubre una completa programació que combina actes populars, gastronomia, música en viu i iniciatives solidàries per estretir els vincles veïnals. El municipi de Sant Jordi ultima els detalls per a celebrar les festes majors de panoràmica, que tindran lloc del divendres 9 al diumenge 11 d'octubre. L'Ajuntament ha dissenyat un programa transversal dirigit a tots els públics amb propostes esportives, culturals, infantils i gastronòmiques concebudes per afavorir la trobada entre veïns i visitants en aquest important nucli residencial. I això ha sigut tot per avui. Gràcies per escoltar-nos. No oblideu que podeu una altra vegada escoltar-nos a les 12:20 a l'Hoy por Hoy i després a l'informatiu del migdia. Que tinguin un bon dia.

0: Un suelo en mal estado te puede arruinar un buen proyecto. Y por ello en Obramat encontraréis una amplia gama de suelos y revestimientos cerámicos y de madera para interiores, exteriores, baños, cocinas o piscinas. Además de todas las herramientas y materiales que necesitas para llevarlo a cabo con la mejor calidad profesional, stock inmediato y al mejor precio. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: I taquem en festes perquè Sant Jordi convida a viure les festes majors de panoràmica amb esport, tradició i convivència. L'Ajuntament organitza del 9 al 11 d'octubre una completa programació que combina actes populars, gastronomia, música en viu i iniciatives solidàries per estretir els vincles veïnals. El municipi de Sant Jordi ultima els detalls per a celebrar les festes majors de panoràmica, que tindran lloc del divendres 9 al diumenge 11 d'octubre. L'Ajuntament ha dissenyat un programa transversal dirigit a tots els públics amb propostes esportives, culturals, infantils i gastronòmiques concebudes per afavorir la trobada entre veïns i visitants en aquest important nucli residencial. I això ha sigut tot per avui. Gràcies per escoltar-nos. No oblideu que podeu una altra vegada escoltar-nos a les 12:20, a l'Oi por Oi i després a l'informatiu del migdia. Que tinguin un bon dia.

0: Hoy por hoy Maestrat. Josema García.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy. Avui, 23 de setembre de 2026, però abans de començar en el programa, recordar que avui disfrutem generalment d'un dia assolellat a tot el territori.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy, a la secció d'entrevistes, i avui estem amb Isabel Albalat, alcaldessa d'Albocàsser. Alcaldessa, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Jo voldria començar l'entrevista preguntant què suposa per Albocàsser celebrar un any més la festa de la Metla.
1: Pues la veritat és que és important, perquè clar, Albocàsser ara en l'actualitat ja té moltes opcions. Dedicada a la metla, pues realment és que segueix sent un producte important des del municipi.
0: I més o menys la festa com ha evolucionat aquesta festa des de les primeres edicions?
1: Pues la veritat és que la evolució pues ha sigut molt positiva. Sí que és veritat que estem en un moment, diríem, de la vida en la que les fires pues com n'hi ha tantes i de tantes maneres i a tots els pobles i tal, pues és com un poc saturació i al final tens que acabar buscant-li alguna diferenciació. Tens l'excusa del producte o tens l'excusa de l'activitat, però després tens que buscar-li algun complement o alguna coseta pues perquè sigui més atractiva. En aquest cas nosaltres està tot al voltant de la mela, però vam incorporar farà un parell d'anys, tres en concret, fer una trobada d'autocaravanes perquè d'aquesta manera pues, invitem a alguna associació de la comunitat valenciana a que vingui a visitar la fira i d'aquesta manera pues, ens assegurem que tinguem ahir pues, una gent que vingui a veure-ho i a part pues, que si li agrae la fira pues, després pugui invitar altres persones a que l'any següent participen. Per això vam començar només en la fira de la Metla i ja està. Seguim tenint parades a nivell local i a nivell comarcal que destaquen este producte, que utilitzen este producte en la elaboració de les seues productes també, però anem incorporant alguna coseta més perquè tingui un puntet més d'atractiu.
0: I aquesta edició d'aquest any, quines novetats presenta respecte a altres?
1: Pues este any el que hem fet ha sigut la primera novetat és que hem tornat un poquet als orígens. Originalment esta fira se va començar fent l'últim cap de setmana de setembre, però clar, estem un poc en plena collita, així en el poble. Entonces, clar, després vam dir, pues aprofitarem i la passarem al pont, al voltant del pont del 9 d'octubre. Però què passa? Que quasi tots els anys mos plovia. Entonces, clar, esta fira, pues, com totes les fires, lo bonico i lo atractivo és que sigui al carrer, al mig del poble. Pues, tots aquests anys anteriors tenien que anar al pavelló municipal, tancamos allí dins, i clar, això perdia molt la gràcia. Entonces, este any, una de les novetats és que tornem a celebrar l'últim cap de setmana de setembre per evitar això, per evitar les pluges que pues, últimament, o estos anys, o quasi tots els anys, solen passar al mes d'octubre. I després este any hem incorporat, igual com l'any passat, que va estar molt bé, unes atraccions que són en fusta i que el seu moviment es fa a través de persones, vull dir, no són mecàniques ni elèctriques, i també s'incorpora jocs gegants de fusta, que això l'any passat a la gent també li va, als xiquets sobretot es va agradar molt i va ser un complement molt, molt important. Més o menys les activitats que fem són les de tots els anys, però pues, cada any la persona que a lo millor farà la xerrada sobre menjar en Amela o una altra xerrada que tenim el diumenge de la mà d'una empresa del poble que treballa en xocolata, pues este any han incorporat el producte que és el gelat i mos parlarà pues, d'aquesta evolució de lo que és l'elaboració de xocolates a l'elaboració de gelats, també sempre de la mà de l'Amela.
0: I quina és més o menys l'activitat que sol més agradar al públic?
1: Pues la veritat és que la fira en si ja els agrada molt, perquè realment és una fira que pràcticament és tot producte gastronòmic del poble o de la comarca, que realment pues, és un producte de moltíssima qualitat. I després pues, les activitats que hi ha alternatives. També hi ha música en directe, també hi ha un altre concurs que aquest any, si el fem al centre del poble, que al final no acaba plovent, esperem que no, és el concurs de pujada de sacs a la falsa. És una història un poc original, pues fem com un homenatge als antepassats. Ara pràcticament això no ho fa ningú, i si ho fa algú ho fa de manera mecànica, però abans la gent, la collita, saquet a saquet, se la ficaven així a l'esquena i la pujaven per les escales pues, al segon pis, normalment, que és on està la falsa. I clar, pues, en homenatge a això, tenim la Casa de Cultura, que té una escalera de caragol en una cristalera que se veu de fora, i fem un concurs d'agarrar un sac i pujar-lo hasta dalt, a veure a qui li costa menys temps. I això també ens pareix un poquet pues, original i homenatge als nostres avantpassats que, pues, que van tindre que treballar molt al voltant de la mela.
0: Vale, i per al municipi un poc què significa mantindre viva una celebració tan vinculada a les seues tradicions?
1: Pues la veritat és que és molt important, pues perquè és un cap de setmana que eres l'epicentre de la mela a nivell provincial, perquè realment no hi ha ninguna altra fira sobre la mela i la gent, pues, la mela és un producte molt, molt versàtil, que igual el pots utilitzar en salat, com en dolç, com a postre, com a un plat de primer plat. Vull dir, realment en el show cooking que se fa de la mà de la chef de la Carrasca de Culla, del restaurant de la Carrasca de Culla, ella ho dice molt clar, que l'evolució de, vull dir que realment la mela és molt, té moltes utilitats. Per això la gent ve i li agrada molt, pues, perquè al final anem a ser realistes, que tu quan vas a una fira, si hi ha una paradeta d'algo gastronòmic, de menjar, sempre te'n vas en la bolseta d'algo de menjar. I així, en este cas, pràcticament totes les parades són de menjar al voltant de la mela. I la gent pues, real, pel municipi pues, està molt bé, perquè el dinamitza molt, coneixen el municipi, sempre hi ha visites guiades, a part de que s'emporten cap a casa productes de moltíssima qualitat.
0: I respecte al context actual, que és un poc més difícil per al camp, com està afectant això als agricultors del municipi, per exemple?
1: Sí, la veritat és que si parles amb ells, pues, tot el món te diu que, pues, que ara ja no són... Abans era agricultor el que treballava en la terra i ja està, no? Ara tens que tindre pues, una maquinària, més a més una burocràcia, que és de lo que realment se queixen d'això, de que quan acabi la seva jornada, diríem, de treball al camp, pues tenen que començar una altra part de burocràcia, de preparar documentacions i de molt exigent. Realment això és una de les seues reivindicacions. I després pues també el fer dels preus. Realment els preus sempre són un hàndicap, perquè clar, tu passa el que passa al final, tu durant l'any has de fer tot el procés i has de fer la inversió en, pues, en hores, en temps, en maquinària, moltes vegades en reparacions, en abonar els camps, fer tot el procediment, i després al final no saps molt bé quin serà el resultat, perquè depèn de moltes variables, no depèn només de tu, de la teva feina, i clar, pues això és un poquet desesperant, perquè si tu has estat fent tot el procés en una inversió i en una dedicació, i al final, pues, o per un mal temps, o per el motiu que sigui, fa que no te paguen el que te tocaria, pues realment és un poquet desil·lusionant i desesperant. I és molt normal que hi hagi molta gent jove que no tingui massa ganes de dedicar-se a això. Però, de moment, així en el poble, pues la veritat és que ha canviat un poc la idea, perquè abans era tot molt, tot el món, totes les cases tenien els seus bancalets, i ara potser s'agrupa en que entre X persones més joves, amb més maquinària, pues porten pràcticament el que antes portaven entre tot el poble. Vull dir que ha canviat un poquet la visió, però les queixes pues són aquestes. La burocràcia, la tardança en cobrar les subvencions, el preu final, i és un poquet el que jo veig quan parles amb ells, perquè tot el món, a totes les cases, ens dediquem un poquet a l'agricultura. Tots tenim els nostres terrenets, i que a final d'any pues, un poquet de collita fas bé, o bé d'amela o bé d'oli. Però el que realment se dedica a això, pues, els problemes que te transmetixen són aquests, la burocràcia i al final els preus. Perquè durant l'any tots els productes que utilitzes, o si has de contratar algú que t'ha de fer alguna feina perquè tens alguna màquina que tu no la tens, els preus d'això sempre s'actualitzen pues, a dia d'avui, i no passa el mateix en la venda del producte final, encara que també està la gràcia de que quan tu vas a comprar un producte de mela te diuen, ui, és que la mela, com és molt cara, pues un producte de mela sempre pareix que ha de ser més car perquè té mela, però no se traduís ese preu en el productor. Ese és el problema principal.
0: Precisament, justament t'anava a preguntar sobre si creus que hi ha relleu generacional al poble per a continuar aquesta festa en el futur, d'ací 5, 10 anys. Com veus el panorama?
1: Un poc és el que jo te dic. Sí que hi ha gent jove que decidís seguir, però a canvi un poquet el sistema de cultiu. Abans era, pues, a cada casa hi havia un agricultor, i aquest agricultor és el que cultiva el seu i poc més, i ara el que fan és, pues, a lo millor acabaran sent 10, però entre els 10 portaran les finques, totes les finques del terme municipal, que sí que és veritat que siguin més accessibles a les noves maquinàries, perquè clar, hi haurà finques que una màquina de les actuals no podrà accedir bé, i aquesta pues, probablement deixarà de cultivar-se. Però bueno, no està mal, la gent, no podem dir que no, ningú, alguna gent jove, i tenim així també la sort de que igual se dediquen xics com xiques, tenim també dones joves que han decidit per decisió pròpia, no per cap, abans era com que era obligatori, no? Però han decidit elles mateixes ser agricultores, joves agricultores, i ahí estan, al peu del canó.
0: I considera, vostè creu que la festa és lo suficientment coneguda per la comarca, o faltaria més donar-la a conèixer?
1: Pues la veritat és que sí que és veritat que molta gent, una vegada passat, a vegades te fa la reflexió i te diu, ui, pues no havia sentit parlar d'esta fira. Sí que és possible que a lo millor seria pues necessari una bona campanya de difusió. Per això ara estem parlant en tu, pues perquè tota la zona de nord, diríem, de la província, pues també volem que siguin sabedors de la fira i que s'arrimen a conèixer-la, i segurament que s'emportaran un bon sabor de boca, i segurament que parlaran bé d'ella i repetiran a l'any següent. Però és un poquet el que jo t'he dit abans, és que tu mires les programacions i totes les setmanes hi ha una fira a algun lloc, i la gent, com que quan tu li parles ja d'una fira, ja no és una cosa que li quede l'atenció, saps? És un poquet que el boca a boca, i que la gent que vagi venint pues vagi parlant bé d'ella. I també és veritat que al Bocacé som menudets i no tenim tampoc els recursos per acollir a una grandíssima quantitat de gent. Volem que l'evolució sigui positiva, per supost, però sense grans aglomeracions, per lo que jo t'he dit, perquè tampoc tenim espai per aparcar gran quantitat de cotxes, i el recinte tampoc és que sigui un animal. Vull dir, si començaren a pujar autobusos de la costa, pues ho tindríem estaria molt bé, perquè pareixeria que ha sigut un èxit, però que després tindries a la millor més problemes que avantatges en l'aspecte de on els aparquem, pues així no tenim policia local, no tenim ningú que controli totes aquestes coses, i a vegades vols fer una cosa que se te'n pot anar les mans, i també després pot ser també més un problema que un avantatge. Però bueno, que el nom d'Albocàsser a través de la Fira de la Mela estigui Sí, el conegut pues realment és una de les fites d'organitzar la fira, lògicament.
0: I abans d'acabar l'entrevista, vols donar algun missatge, aprofitant que estàs a la ràdio, als oients per animar-los a que vinguin a la fira?
1: Pues la veritat, sí que jo recomano que serà un cap de setmana previsiblement de

0: plaça de l'Església, en l'Església, que també és molt, molt bonica, i després tenim l'Ermitori de Sant Pau. Tota aquesta visita ja val la pena, i si a més pots comprar productes de qualitat, com pastes fetes en amela, tot fet a mà, el mateix dia o el dia abans, vull dir que és recient fet, i productes de carnisseria també que porten amela, coneixeran com es poden fer certs plats utilitzant la mela, i de passo pues, tindran pues, musiqueta en directe, també poden participar en el concurs de pujada de sacs i emportar-se un premi cap a casa, i al final també es fa un sorteig de dos cistelles, una que és una combinació de tots els productes que s'exposen, i l'altra és una que dona la Unió de Llauradors i Ramaders, que també sempre està present a la fira. Per tant, jo crec que per totes aquestes coses val la pena sumar-se, i segur que els sorprendrà, i quan se n'aniran més contents de lo que hauran vingut.
1: Pues crec que ha quedat molt clar, Isabel, és una gran festa, i res, ha sigut un plaer, alcaldessa, i res, ens veiem en una altra edició de l'Oi per Oi.
2: I comencem també esta setmana ací a Esport Ràdio l'Espai d'Economia amb Julià Guimerà, després del descans de l'estiu, després d'estos mesos sense tindre esta secció, pues esta setmana tornem a l'Espai d'Economia. Julià, bon dia.
3: Bon dia.
2: Julià Guimerà, economista, que ens acompanya totes les setmanes per a parlar de temes d'actualitat en matèria econòmica, i avui anem a començar parlant de cotxes i d'una marca alemana en concret, una potenta marca com és Volkswagen, que davant la reconversió elèctrica pues, podria fer perillar altres marques com per exemple Seat o fins i tot 50.000 llocs de treball. Contamos com està la situació de Volkswagen i la reconversió al vehicle elèctric.
3: Bueno, molt benvinguts als oients per tornar-me a sentir, bueno, i es comencem una nova temporada. Bueno, continuarem també en els temes de sempre, és a dir, temes de que procuro que hi hagi que isquen d'actualitat, i parlarem un poc d'economia. Bueno, com tots sabem, però, bueno, el grup Volkswagen, hi ha un problema en el sector de l'automòbil, sobretot és per a la reconversió a l'electricitat, i els xinos ens porten prou delantera. Què més passa en Espanya? Però, bueno, Espanya és el sector de l'automòbil és un sector molt important. Molt important perquè és el segon més important darrere del turisme. Representa el 8% del producte interior brut. El turisme representa el 12%. Què vol dir el producte interior brut? Pues bueno, és tot el que podien dir tots els ingressos que té el govern, tots els ingressos que té el país. I clar, pues és importantíssim. I després, per altra banda, representa també el 9% de l'ocupació de la gent. No solament en la gent que podien dir que viu, que treballa a les fàbriques, sinó tot el sistema auxiliar de tallers i tot això. Per tant, podríem dir que és un sector molt important. I també estem molt important respecte a lo que és Europa. Recordem que el primer productor europeu és Alemanya, però darrere anem nosaltres, i no tenim marques pròpies. És a dir, Alemanya té la Volkswagen, té la Mercedes, etc. Pues França té la podien dir la Renault, Itàlia té la Fiat, i en canvi nosaltres no hem tingut marca pròpia. Però què passa? Que tenim unes bones fàbriques, som molt competitius i tenim una indústria auxiliar molt competent. És a dir, l'indústria auxiliar, recordem que al final i al cap els cotxes el que fan és muntar, és com un castell que hi ha moltes peces. Totes aquestes peces, pues, pràcticament la indústria auxiliar espanyola és molt competitiva. Bueno, pues bueno, entrem en el que és Volkswagen. Volkswagen està en Espanya, sobretot a través de la fàbrica de Martorell, on s'ha fet l'antiga Seat. Seat, pues bueno, va ser una marca que, bueno, era una marca espanyola, però en llicència de Fiat. És a dir, no fem modelos propis. És una pena que nosaltres, que sent un gran productor de cotxes, no hem tingut marques pròpies. Van tindre en su dia, però han desaparegut, com pugui ser per la Hispano-Suïssa o la Pegaso. Bueno, ahí la qüestió és que Volkswagen pues, està passant una època molt dolenta. Molt dolenta per què? Pues bueno, pues perquè el cotxe de combustió tenim que passar-lo tot a l'electricitat, i a més, bueno, estem dins de la Unió Europea, i la Unió Europea diu que en el 2035 tenen que desaparèixer pues, tots els cotxes de combustió. No sé si hi ha alguna pròrroga, potser que sí, però bueno, a la llarga pues, totes les fàbriques de cotxes estan,

0: han ser tots a electricitat. I clar, és complicat, perquè així com per exemple Tesla sempre ha fet cotxes elèctriques, totes les fàbriques les tenia preparades per això. En canvi, totes les altres marques, pues, han passat, podem dir, de fer cotxes de combustió a reconvertir les fàbriques en cotxes elèctriques, que clar, té molt menys peces, necessita molt menys gent, etcètera. Bueno, pues tenim ahí el problema de Volkswagen. Volkswagen com a tal, pues produeix dins de la fàbrica Martorell el Seat, pues bueno, tots coneixem, són els cotxes més venuts de tots, l'Ibiza, l'Arona, el León, etcètera. I en canvi, pues bueno, ara està produint el Cupra, que és el que tenia que substituir. Volkswagen té com a finalitat, pues en un principi volia reduir 100.000 llocs de treball, que en un principi s'han quedat en 50.000, i vol tancar 4 factories que no afecten a l'Espanyola, no afecta a Martorell, sinó que serien 4 factories d'Alemanya. Bueno, ahí la qüestió, és a dir, la qüestió és que Seat desapareix no és perquè sigui poc rentable, perquè eixa marca de cotxe barato, pues ja l'està fent una altra marca, que és Skoda, que era la marca txeca que la va comprar Volkswagen, i l'Skoda, pues, és un cotxe més barat que Seat, i a més se guanya molt més diners. I clar, podien dir que la Volkswagen vol fer determinats tipus de cotxes, i entonces pues, ha tret un polo que se diu el Cupra, que, bueno, que el podrà vendre més car, serà més deportiu, i bueno, pues entonces no estarà dins de lo que és la línia de cotxe més barat com pugui ser el Seat, ja que aquest lloc ja l'ocupa l'Skoda. És a dir, la qüestió és que la Volkswagen vol fer aquest canvi, Seat en canvi en Espanya se ven prou bé, però bueno, ahí està la qüestió. Recordem que la Volkswagen té moltes marques, per exemple, el Skoda, cotxe més barat, entre mig està Seat, que se ven sobretot en Espanya, però no se ven molt en Europa, després estan els Volkswagen i l'Audi, que seria el nivell més alt de lo que fabrique, podem dir, lo que fabrique el Volkswagen mateixa. Bueno, pues ahí ponen un principi, pues li sobre Seat, ja que, claro, com he comentat, Pa cotxe barato, podem dir que està Skoda, pa cotxe mig està el Volkswagen com a tal, i després el que faria ell és faria, dins del Martorell, inventar el Cupra, que en un principi li añadiria més toque juvenil, algo més modern, es començaria a fabricar cotxes elèctrics en Cupra, i això seria entre l'Audi i el Volkswagen, és a dir, estaria el Cupra. I bueno, pues Cupra pretén vendre disseny, potència i una imatge diferenciada, podríem dir, dels cotxes de Seat. I per això, pues bueno, lo que pretén Volkswagen és substituir el Seat per la Cupra, perquè el Seat diu que no està guanyant diners. No està guanyant diners, pues, perquè el cost són més alts, va per un tipus de gent de cotxe barato, i per cotxe barato ja està fent ell a l'Skoda. I això és un poc lo que comentem, és dir, en un principi Volkswagen no pensa fer cap model més, actualment té l'Ibiza i l'Arona, que se venen prou bé, és dir, per exemple, la marca Seat l'any passat ja va vendre 60.000 cotxes, i bueno, i l'Ibiza, per exemple, va estar en el quart puesto de ventes en Espanya, és dir, que està prou bé, i l'Arona va estar en el sèptim puesto de ventes en Espanya. Bueno, la qüestió és que també és veritat que se n'han donat molt des de l'any 2019. L'any 2019 la marca Seat és la que més se venia en Espanya, en 118.000 unitats, cosa que ara ja no passa. Però bueno, el que està passant és que, bueno, en Espanya està aguantant, però Seat, en el que és a nivell europeu, pues bueno, està un poc a la baixa. El que està clar és que en Espanya, per exemple, el Seat acumula unes ventes de 47.000 cotxes, que pràcticament és la tercera, podien dir, marca que més se ven en Espanya. Darrere, podien dir, de lo que és el Toyota, i darrere de la mateixa Volkswagen. Toyota ven 71.000 i Volkswagen fins ara venia 52.000. I després, dins de lo que està ahí, pues tenim l'Ibiza, que és la segona marca que més se ven en Espanya, i després tenim l'Arona, que és la sèptima marca que més se ven. És a dir, que en un principi aquests dos cotxes pues, són rentables dins del que és el país, però per estratègia no vol dir que no siguin, però per estratègia Volkswagen vol deixar-los de fabricar. I això no implica, no implica que tanque la factoria de Martorell, ja que d'ahí fabricarà el que és el Cupra. Bueno, la que està clara és que el grup el té que electrificar, ja li ho està dient la Unió Europea, que a partir del 2035 els cotxes de combustió tenen que desaparèixer, i bueno, pues tenen que anar un poc a la electrificació. I no està previst que no hi hagi cap cotxe que s'electrifique. En contra de que sí que Cupra tindrà cotxes que siguin per electrificació. Bueno, la qüestió és que la fàbrica de Martorell ha fet una plataforma per fer cotxes elèctrics que li ha costat 3.000 milions d'euros i farà dos tipus de cotxes elèctrics també, el Cupra Raval i l'ID Polo. Clar, entonces, espere que ahí li isque més rentable. Però què va passar? En el 2025, pues, le podien dir que Seat, la factoria de Martorell només va guanyar 1 milió d'euros, front als 633 milions que va guanyar en el 2024. I a pesar de que se va vendre més cotxes en el 2025 que en el 2024. Però què passa? Pues que se van tindre que vendre a preus més baratos i menys rentables. Per això la marca Seat no li resulta rentable a lo que és la Volkswagen. Bueno, tenim que anar, lo que està clar és que tenim que anar a l'electrificació. En Espanya ho tenim un poc complicat perquè jo estic veient que la majoria de gent viu en pisos i, clar, algun pot tindre el carregador, pues el carregador tindria que tindre el garatge, però jo per lo que veig és complicat posar carregadors als garatges i, clar, pues està claríssim que la gent és com el mòbil. Pues lo lògic és que si tens un cotxe elèctric pues el pugues carregar a casa. Claro, la gent que té cases unifamiliars pues ho té molt bé, però la gent que té pisos ho té pitjor. Què implica això? Que l'electrificació, que les grans fàbriques de cotxes estan invertint en electrificació, pues no està, la demanda d'aquests cotxes no està en arreglo al potencial que volen produir. És el cas, per exemple, de la Ford Espanya, que no sé quantes vegades ha retardat la seva venda de cotxe elèctric. Per què? Pues perquè en un principi no tenim demanda. I bueno, pues és un poc lo que passa. Bueno, però tornem un poc a Seat. Seat mos desapareix. Espanya no ha tingut, com he comentat, marques pròpies. És una pena perquè tenim una indústria molt potent, que som el segon país en producció de cotxes d'Europa, darrere d'Alemanya. Però bueno, som una excepció, és a dir, a pesar de no tindre, dic que totes les empreses que hi ha en Espanya són multinacionals, no són nostres, i a pesar d'això, pues, perdó, som un país en què verdaderament la indústria automobilística és molt competitiva i tenim una indústria auxiliar molt competitiva. Però bueno, com a tal, la marca pròpia ha desaparegut, i sea com a tal, pues al Fiat Cup tampoc era marca pròpia, perquè estem fabricant en licència Fiat d'Itàlia. Bueno, com se quedarà en teoria l'empresa Volkswagen, que té moltes marques? Pues com a cotxe barat se quedaria en el Skoda, com a cotxe mitjà se quedaria el Volkswagen, la mateixa marca Volkswagen, entre el lujo i el deportiu i això se quedaria el Cupra, que substituiria al Seat, però ja Cupra passe a una categoria superior i el podran vendre més car i així ja tindrà més beneficis, i com a cotxe un poc ja d'alta gamma, pues seria l'Audi, és a dir, Skoda, Volkswagen, Cupra i Audi. No sé, crec que ho he resumit. Podem dir que Volkswagen no se'n va perquè perd diners a Espanya, sinó perquè li estorbe Seat com a tal, com a marca. Això és el que he pogut jo entendre i el que he mirat. Però bueno, és un tema... Però bueno, està clar, és dir, si anem a l'electrificació, sobre mà d'obra, perquè no, el cotxe elèctric no té tantes peces, me pareix que té 300 peces, i el cotxe d'automoció pues, no ho puc dir, ara no me'n recordo, però quasi té 1.000 i pico peces. I clar, pues, li sobre mà d'obra i necessiten menys gent per a fer aquest tipus de cotxe. I bueno, després està el de les bateries, etc. Bueno, estem en una reconversió del cotxe de combustió al cotxe elèctric, que China mos porta molt la delantera.
1: Canviem de tema, anem a parlar del Banc Central Europeu, que puja el tipus d'interès del 2,25 al 2,50%.
0: Bueno, el tipus d'interès se puja més que tot, els oients ho entendran, per la inflació. És a dir, resulta que han tingut una inflació este mes d'agost del 4.5%. I, bueno, tot això és més exactament per què l'han tinguda. Doncs, pues, bueno, per les combustibles. Degut a la guerra d'Iran i a l'idiota que ens el va provocar, que va ser el Donald Trump. Bueno, pues la qüestió és que, claro, era no normal que, bueno, que pujés el tipus d'interès, perquè si tu puges el tipus d'interès i puges el preu dels diners, el que fas és que els crèdits són més cars, la gent invertís menys i també consumís menys, perquè, claro, la gent que a lo millor pues, té crèdit de consum ja no consumís menys. I això, en teoria, para la inflació. Però el problema que s'emprenya és que quan puges el tipus d'interès també pots provocar algo de recessió en l'economia. L'economia se pare més. I n'hi ha que sempre mantindre aquest equilibri. El que està clar és que, bueno, la pujada del tipus d'interès està decantada, és a dir, sobretot per la inflació, i bueno, perquè s'allunen molt eixe 4.5% que tenim en Espanya d'inflació i eixe 3.5% que té Europa, pues s'allunen prou de lo que vol el Banc Central Europeu, que la inflació només sigui del 2%. Bueno, un poc, és oient, la inflació podríem dir que és la pèrdua de valor que té els diners. És a dir, per què té pèrdua de valor que té diners? Perquè hi ha més diners en l'economia de lo que tindria que hi ha més. I entonces, clar, perd valor. Això què vol dir? Que estan fent més diners de lo que verdaderament produeix el país. Bueno, i la inflació, com he comentat moltes vegades, és el càncer de l'economia. És a dir, aquest càncer de l'economia pot ser terminal quan sigui una perinflació. Una perinflació, pues, és el que va passar en Venezuela, el que està passant en Zàmbia, Zimbabue, i el que va passar en Alemanya després de la Primera Guerra Mundial. Podien dir que la hiperinflació és una puja de preus tan bestials que ja ningú vol diners, els diners ja se tiren, pràcticament. I això podem dir ja que és quan l'economia té un càncer terminal. Això podríem dir que és el que és la inflació. Que actualment és el que ha passat en Argentina, que el pes ja no el vol la gent i tot el país com a tal s'ha dolaritzat. És a dir, tot el món, podríem dir, transita en dòlars en vez del pes argentí. Bueno, ahí la qüestió. Entonces, el Banc Central Europeu, com he comentat, ha pujat el preu dels diners. Recordem que ja no tenim la peseta. Per tant, antes el Banc d'Espanya el que posava el preu dels diners i ara, pues, el tenim en Frankfurt, a Alemanya, que és podríem dir que és l'euro que el tenim actualment 22 països de la Unió Europea. És a dir, per tant, és el que fixa el tipus d'interès. I quina és la seva missió? Pues la seva missió, sobretot, és controlar la inflació. I quan la inflació està alta, pues té que pujar el tipus d'interès. I quan baixa la inflació, pues baixa el preu dels diners i està més l'economia. El problema està que quan puja el preu dels diners, pues resulta que pot provocar recessió. Recessió vol dir que l'economia, en vez de créixer, pues, creix molt menys de lo que podria créixer. Bueno, la qüestió és que el que he comentat, és a dir, si puja el preu dels diners disminueix la inversió i també disminueix el consum. Bueno, el Banc Central Europeu me l'ha pujat en 0,25 punts, és a dir, estava en el 2,25, passa al 2,5. S'espera també que potser en octubre torni a pujar i en desembre igual torna a pujar, si això no va a més. Recordem que els combustibles estan pujant molt i són els que més estan afectant sobretot a la inflació. És a dir, podríem dir que aquesta és la qüestió. Normalment, quan puja el tipus d'interès també va molt paregut a el que se diu l'Euribor. Recordem que l'Euribor, podríem dir que són...

0: Molt bona tarda a tots i totes, benvinguts una vegada més ací a l'informatiu del migdia a Ser Maestrat, on vos traslladem totes les notícies de la comarca. I comencem en una notícia de successos, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a Benicarló a tres homes per tres delictes de robatoris en força en comerços, habitatges i vehicles. Efectius de la Guàrdia Civil de Benicarló han detingut a tres homes a mesures compreses entre els 33 i els 35 anys com a presumptes autors de diversos delictes de robatori en força comerços en establiments, a l'interior de domicilis i en vehicles del municipi. Les investigacions dutes a terme pels agents han permès esclarir diferents fets delictius registrats a la localitat al llarg d'aquest mes de setembre. Les diligències ja estan disposades al Tribunal d'Instància de Vinaròs. I a Vinaròs, el municipi ha rebut a 12 agents turístics d'Alemanya en la primera parada d'un viatge de promoció provincial. El municipi ha sigut la primera escala del viatge de familiarització promogut per Intus en Castelló i Osbeck amb el patrocini del Patronat de Turisme de la Diputació de Castelló. D'aquesta manera, la localitat vinarosenca ha inaugurat el trajecte. Després de fer net al municipi, els integrants de la visita han presenciat una explicació sobre la província i l'itinerari previst a la capella de Santa Victòria, lloc on es troben exposats els gegants i nanos de Vinaròs, fet que els ha permès acostar-se també al patrimoni i la cultura festiva local. Aquestes han sigut les paraules de Mercedes García, la regidora de Turisme de Vinaròs.
1: Aquest cap de setmana, Vinaròs ha acollit a un grup de 12 agents de viatges procedents d'Alemanya que participaven en un viatge de familiarització per la província de Castelló, organitzat per Introducing Castelló, per Osbeck i amb el suport del Patronat Provincial de Turisme. Per a Vinaròs és una satisfacció poder rebre aquests professionals del sector turístic alemany i poder-los mostrar els nostres recursos, la nostra gastronomia, el nostre patrimoni i la nostra oferta turística. Aquest tipus de trobades ens permeten donar a conèixer el municipi alhora que generem noves oportunitats de promoció i de comercialització en mercats internacionals.
0: I també a Vinaròs es va presentar ahir en roda de premsa la nova trobada de videojocs Gamesis, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre de 2026 en el Vinalab. El regidor de Família, Infància i Joventut, Juan Fran Calvo, ha presentat tots els detalls.
2: Bé, enguany presentem una edició que comptarà amb 115 espais de joc distribuïts en les zones de PC, PlayStation, arcade, consoles retro, a més de diferents espais destinats a provar nous videojocs. Com a novetat en aquest aspecte, tindrem l'oportunitat de conèixer i provar el Padel Rivals, que té l'honor de ser el primer videojoc de pàdel desenvolupat per un estudi valencià.
0: I a Benicarló s'ha presentat el projecte Kimberley, una escola d'empoderament col·lectiu que tracta de tractar a totes les persones amb igualtat, a la no discriminació i a la prevenció dels delictes d'odi. Aquestes han sigut les paraules de Carlos del Sors, el regidor de Cultura.
3: Serà l'any 2022 i és aquesta escola d'empoderament col·lectiu que pretén promoure l'eliminació de tota discriminació per motiu de sexe, gènere, d'orientació o identitat sexual o de gènere, religió, raça, ètnia, origen, discapacitat o opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Com bé sabeu, aquest programa està dividit en tres trimestres, podríem dir, al llarg de l'any. I com he dit, anem a presentar aquesta última programació que va des del mes d'ara de setembre fins a desembre, fins a final d'any.
0: I passem ara al Bocàsser, perquè el municipi es prepara per una setmana molt especial. Del 25 al 27 de setembre es celebrarà, com cada any, la Fira de la Ametla. Aquestes han sigut les paraules de la seva alcaldessa Isabel Albalat al micròfon de la cadena SER.
4: Pues la veritat és que la evolució pues, ha sigut molt positiva. Sí que és veritat que estem en un moment, diríem, de la vida en la que les fires pues com n'hi tantes i de tantes maneres i a tots els pobles i tal, pues és com un poc saturació i al final tens que acabar buscant-li alguna diferenciació. Tens l'excusa del producte o tens l'excusa de l'activitat, però després tens que buscar-li algun complement o alguna coseta pues perquè sigui més atractiva. En aquest cas nosaltres està tot al voltant de la mela, però vam incorporar farà un parell d'anys, tres en concret, fer una trobada d'autocaravanes perquè...
0: I seguim amb més notícies perquè el nou Hospital General de Castelló va prenent forma. La presidenta de la Diputació va assistir ahir a la presentació de la nova infraestructura sanitària de Castelló, que comptarà amb més de 700 llits i amb 31 quiròfans, més del doble dels 15 existents. La dirigent provincial ha destacat que darrere el nou Hospital General hi ha hagut i hi ha molt treball, i sobretot una convicció de que ha de fer des del primer minut. Castelló no podia esperar més, diu. Això han sigut les paraules de la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.
5: A vegades, entre prometre una cosa i fer la realitat, n'hi ha molt poc d'espai. Jo sempre dic que només n'hi ha una paraula entre aquestes dues coses, que és treball. I segueix el treball que hi ha hagut detrás d'aquest projecte, que ara pareix que ja el comencem a tocar, però sobretot sabia que hi havia detrás de totes les persones que han treballat una convicció, i era que Castelló i la província de Castelló ja no podien esperar més. Ho he dit hasta la sacietat i es ho he dit en este cas al president i a tots els consellers, que no hi havia ni hi ha ninguna inversió ni més necessària ni més justa ni que merisqueren més que els castellonencs que este nou hospital. Així que ja ens tocava, ja tocava avançar i deixar d'estar esperant. Ens tocava sentir també a la província de Castelló que quan parlem de salut no pareguera que foren mereixedors de menys que altres províncies. I jo crec que avui és un dia que demostra que treball ben fet, que treball conjunt porta els seus resultats, i ja tenim així esta realitat. Així que me quede en el agraïment etern a tots els que esteu fent possible que això sigui una realitat, i me quede en que els castellonencs i les castellonenques no mereixen menys, i que ara sí, ara ja ens toca. Així que moltes gràcies a tots.
0: I seguim amb més notícies de la província, perquè la Unió Llauradora ha detectat residus de fitosanitaris no autoritzats a la Unió Europea en el 83% dels cítrics importats que venen als supermercats. Els llauradors es queixen a la Unió Europea de que aquests cítrics que venen d'altres països no compleixen les normatives sanitàries que s'imposen en la Unió Europea, i que això està sent un mal de cap per a tots els llauradors locals. Això han sigut les paraules del president de la Unió Llauradora, Carles Peris.
6: La Unió detecta residus de matèries actives fitosanitàries no autoritzades en la Unió Europea en el 83% de les mostres analitzades de cítrics importats de tercers països que es venen en els supermercats i hipermercats. Les mostres varen ser agafades el 9 de setembre en establiments de Mercadona, Carrefour i Consum, i estos resultats posen de manifest les diferències entre les exigències fitosanitàries que suporten els productors europeus i les aplicables a productes procedents de tercers països, que són molt més laxes. Altre resultat d'aquestes analítiques és el major número de matèries actives detectades en els lots, que va entre 4 i 9, molt per damunt de les exigències de citricultors valencians. També, a pesar de que ninguna matèria activa estiga per dalt del límit màxim de residu permitit, els consumidors mereixen que tots els cítrics durant tot l'any tinguin els mateixos estàndards, i no com està passant ara, que els de fora tinguin unes normes molt més laxes. D'ahí la importància que té el control de qualitat de supermercats i hipermercats, i també des de la Unió necessitem que la Unió Europea li demanem que baixi al mínim detectable tots els límits màxims de residus de matèries actives fitosanitàries que estiguen prohibides a la Unió Europea per als productes de fora.
7: Como tú, no hay ninguno.
8: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix, sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu.
7: Como tú, no hay ninguno.
0: I per tancar l'informatiu, recordeu, com sempre, les farmàcies de guàrdia, tant a Benicarló com a la ciutat de Vinaròs. A Benicarló, la farmàcia Febrer en Jacinto Benavente número 5. I al municipi de la ciutat de Vinaròs, la farmàcia Roca en el carrer San Francisco número 6. I això ha sigut tot per avui. Espero que tinguin una bona tarda i recordeu que ens podeu tornar a escoltar demà al matinal i a l'Alperoi, tant a les 12 i 20 com a la 1 i 7. Que tinguin una bona tarda. Jo me despido fins així.
9: Adeu.

0: Hora 25 con José Luis Sastre. El láser.
1: Esta tardor, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
2: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
1: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
2: A Benicarló t'esperem amb la millor cuina autèntica.
1: Ajuntament de Benicarló.
3: Autotrack Vinaros, ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
4: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
3: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de